0: flying in.
1: Jo sé que encara queda, perquè encara queda pues, tot l'estiu per davant, però ara que ja comença a fer calor, ja se'ns recorda que en qüestió de setmanes, ja pràcticament més que mesos, arriba la Fira de Xàtiva, com sempre amb la tradició, però també amb novetats, que contem en cada moment, en cada ocasió, així a Ràdio Xàtiva, a la cadena SER, però avui amb Sergio Rubio, tècnic de l'Arxiu Municipal. Sergio, bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Avui anem a parlar de la fira... Bueno, conta'ns exactament de què anem a parlar, perquè està relacionat amb la fira, però no té res a veure amb la fira d'ara, clar.
2: Bueno,
1: sí.
2: No sembla tindre res a veure, però és molt similar a lo que fem en la fira d'ara.
1: Què tenim davant, Sergio?
2: Tenim un auca de la fira de Xàtiva de 1930. Val? És un document que està enmarcat perquè va ser una donació que va realitzar Carles, l'antic propietari de la llibreria La Costera, i la seva família, i ens mostra un exemple de com eren les publicacions publicitàries, els programetes de fira que tenim avui en dia.
1: Anava a dir-te-ho, és un programa de fira?
2: És un programa de fira amb la seva propaganda, amb la seva publicitat, com avui en dia. Avui en dia ens fan els fullets estos, els díptics, que posa la programació de cada dia de la fira, i després tenim varios espais dels sponsors amb la publicitat de les empreses de Xàtiva.
1: Però... espera, no em digues que la part de dalt és la programació i la de baix és la publicitat.
2: Exactament, sí.
1: Però quina meravella és esta? És que, espera, ara ho descrivim, però és que... Però és que la part de la publicitat és xulíssima.
2: La part de la publicitat està feta a través d'una narració,
1: sí,
2: com un còmic. Sí, sí, és com una historieta. Vale, esa és la gràcia, la curiositat d'esta auca.
1: Comencem, si et sembla, de dalt a baix, perquè és important també dir que esta auca, este programa, Grandes Fiestas y Ferias de Xàtiva, ahí tornarem a la Jota, de l'any 1930, edita en la impremta Marbau.
2: Tenim així una de les impremtes, ja vam parlar de Blai Weber, la impremta de Blai Weber i tal, però així en Marbau tenim altra de les grans potències de la impremta xativina, que en estos anys ja està treballant a tota màquina. En Marbau en este moment és possiblement l'impremta més potent que hi ha en Xàtiva, i és la que s'encarregarà durant molts anys de realitzar totes aquestes publicacions municipals relacionades amb la fira, amb falles, amb festivitats de Xàtiva i de totes les comarques del voltant. I ens mostra, primerament en la part de dalt, la programació de la fira de l'any 1930, que comença el dijous 14 d'agost i acaba el dimecres 20 d'agost.
1: Com ara.
2: Com ara, val? Així ja tenim una etapa de fira, la setmana de fira, que és ja la mateixa d'ara.
1: Anem a repassar els dies. 14 d'agost, jueves, a les 12 de la noche, inauguración oficial de la feria con una gran traca en colores.
2: Comara.
1: Sí. Viernes 15 de agosto, a las 12, Fiesta de la Caridad. ¿Qué saben el que es, això?
2: No ho sé, però suposo que seria alguna festa en la qual se recaptaria diners per a després donar a la beneficència. Se faria alguns actes, algun concert musical...
1: A les 4:30, corrida de toros, com no podia ser, de la ganadería de carreros para Martínez, Pedrucho y Armilia Chico. A continuación, desfile en el Real de la Feria, que serien les charangues que van ara. Uh-huh. Y a las 10 de la noche, concierto musical por la Primitiva de Xàtiva. També sí. Concert.
2: Sí, similar al que tenim ara, una programació més escueta, val? Però si tots els dies van càrregues d'activitat. El dissabte, per exemple, a les 4 de la vesprada ja n'hi ha una altra vegada correguda de bous, després una actuació d'una banda...
1: Actuació de la banda El Empastre. I Lídia de Otro Becerro por Lerín Charlot, El Guardián...
2: Això és una charlotà.
1: Ah, claro.
2: Es feia en les corregudes de bous. Era esa vessant humorística dels bous. Així tenim una Charlotte atípica.
1: Mira, i una altra cosa que no canvia. El divendres 15 d'agost va tocar la Primitiva i el dissabte 16 d'agost, després del desfil, va ser el Torn de la Nova. També una cosa que no canvia és que es fa a les 10 de la nit per a intentar combatre la calor, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Després, el dia 17, doncs de nou, una altra correguda, una altra charlota, un altre desfile, i després, concierto musical per la banda del Regimiento de Infantería o Tumba, no me lo recordo, és a dir, un altre concert. Mm-hmm. I és que es torna a repetir així durant també la resta de dies, pràcticament. Torna a actuar la Primitiva, torna a actuar la Nova, i s'acaba el dia 20 amb el final de la fira després d'un grandíssimo castillo de fuegos artificiales i fin de los festejos.
2: I cal dir que ja en este any 1930 se celebra un esdeveniment que era molt típic en la fira, que era el certamen de bandes musicals. Que durant molts anys pues, ha vingut celebrant i venien bandes d'altres municipis i se feia aquest certamen i...
1: Això va ser el 19 d'agost. El 19 i 20 d'agost. Mm-hmm. El certament de música, de bandes de música de Xativa era molt, molt conegut. Ahí trobem a la part de dalt de l'auca la programació. Abans de passar a parlar de la publicitat, Sergio, això... no sé, això estava apegat per la ciutat, se donava mà a mà... Quin és el paper d'un auca com esta?
2: Jo imagino que això se repartiria i se penjaria en els comerços. Ho pensaria. No serien programes de mà, perquè, com veiem, no està fet per a desplegar-se, o sigui, per a estar plegat, sinó que està pensat per a romandre desplegat. I jo imagine que a tots els col·laboradors i en alguns llocs públics així vistosos penjarien este auca de la fira.
1: Doncs ara parlem de la pública, és una cosa meravellosa. Abans de passar als dibuixos, al còmic que hem dit, així veis, és gràcies també perquè vas de tots els dies de corrides de toros, la pasteleria Tortosa, Trobat 9 i 11, elaborar les riques empanades de pescado que esta casa acostumbra a fer. Curiositat, Trobat 9 i 11, Trobat 13, que vos eren família, o algo, no?
2: Veïns de...
1: Vale.
2: De
1: negoci. Marbau i eixa sí. I eixa pasteleria Tortosa. Vinga, anem a la Publi.
2: Pues mira, la Publi, l'auca esta de la fira, és molt interessant perquè la propaganda, la publicitat, la fa a través d'una narració. Conta una història. I la història, si vols ara llegirem alguns trossets, sí, però bàsicament la història va sobre una persona de Barxeta que li diuen Colàs. I a Colàs li ha tocat la loteria. Uh-huh. Aleshores, Colàs, en diners, perquè li ha tocat la loteria...
1: Se ve a Xativa.
2: Se ve a Xativa perquè és fira. Ja saps la dita de la fira de Xativa, no vaig si no tens diners. Aleshores, este home ve a Xativa a la fira i segons arriba, pues, ell arriba en un cotxe de lloguer... Que, bueno, ara després te diré...
1: Llillo. Mira, a Colàs, el de Barxeta, le tocó la loteria.
2: Y viéndose millonario, reventaba de alegría. Para celebrar su suerte, disfrutando a su sabor, ir a las fiestas de Játiva le parecía lo mejor.
1: Y ahora anem a la primera publi.
2: Al punto de José Tolosa, pidió un auto de alquiler, que sirve con buenos coches, rápido, seguro y bien. Tanto que cuando Colás de teléfonos salía, ya el auto solicitado a toda marcha venía.
1: Y ahí está la publi, que ahora sería, yo se diría product placement, ahora, emplazamiento sí. Publicitario. Y así posa el punt, Plaza Castelar,
2: avisos
1: Café Navarro. O sea, ahí ya está clavat que Colás el de Barxeta van a llogar un coche de alquiler a un negocio local. Claro. I continua la història.
2: Què fa després? Pues evidentment se té que comprar un traje,
1: claro.
2: Anar ben vestit, se té que comprar unes sabates, té que anar a diversos llocs, inclús compra una bicicleta per a menjar-se pel poble. O sigui, tota la història va mostrant quin és el pas de Colàs per la fira i com va acudint a esdeveniments, va a l'Hotel Españoleto, va a dinar a salazones i tripas, va a comprar menjar, o sigui, va a diversos establiments de la ciutat de Xàtiva, diversos comerços, i finalment ja, pues... Bueno, después de un vuelco, sus trajes quedan sucios y arrugados, tal, va a la tintorería, porque después de toda la... Chulo. La isote que netechar el traje, y finalmente ya pues, se va. a Barxeta, deseant no verse solo. Ah, és que s'ha enamorat i tot.
1: Sí, sí, és que anava a dir-te, és que si al mig hi ha una història d'amor. Diu, para conseguir su amor le regala una sortija y a un buen establecimiento la lleva para que elija. A la casa Aurelio Reig, que es la mejor joyería, primera casa en relojes, platería y bisutería. Calle de Trobat número 2.
2: És una meravella.
1: És una fantasia, sí, sí. I com acaba la història?
2: De fet, pues acaba anant-se'n a Barxeta en la xicona. Deseant no verse solos porque el amor les devora, se van los dos a Barxeta a 120 por hora, atracándose de dulces de los de gusto ideal que hace Ricardo Tortosa Confitería sin rival.
1: En la calle de Trobat, 9 y 11. Eso es maravilloso. Es chulísimo, es para Boreu y es para Gaudiro, y por eso también volíem contar-ho. Con siempre, la importancia de la fira y la importancia de, no només la programación, sino de la publicidad de la fira. Bé estaria ara que es tornaren a fer aquestes coses, que moltes vegades la gent passa per les fulles finals així com tal. Bueno, així et quedes, només per la gràcia.
2: Sí, sí que és de veres que d'esta manera avellís llegir els anuncis publicitaris. Sí, sí. Avui en dia, pues, agarrem el llibre i la fira, per exemple, tens els esponsos, quan arribes, ahí, pues, passes i ja... Jo crec que d'esta manera n'hi ha un exercici, un treball així de preparació, d'organització i tal, però jo crec que el resultat és magnífic.
1: I ahí es denota la importància de la publicitat, també en la ràdio, estimats oients, que moltes vegades, ai, que la publicitat, clar, és que vivim d'això i estem encantats de que els nostres anunciants s'anuncien a la ràdio. Ara, jo crec que les cunyes de ràdio s'assimilen més a això, per les històries que conten o per les converses o els diàlegs o tal, que la pròpia publicitat en paper, per exemple. Sergio, ho deixem així. Que xulo. Moltíssimes gràcies per haver estat per haver-nos obert les portes de l'arxiu una setmana més per esta secció dels papers. I, bueno, ahí queda. Visca la publicitat ben feta. Gràcies, Sergio.
2: A vosaltres, Jordi.

Doncs posem punt i final a este Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques del dilluns 18 de maig. Una altra setmana més de vaga indefinida per part del professorat de les nostres comarques. I amb les xifres que ens ha donat Ramir Moscardó del seguiment d'avui dilluns. Per a res s'ha perdut comba, eh? Més forts i més fortes que mai els profes i els mestres, ens ho ha dit Ramir. 90% de seguiment als instituts, més del 50% als... Al revés. 90% de seguiment als col·les, més del 50% als instituts de Xàtiva. Seguirem contant-ho així, a la cadena SER. Gràcies per estar a l'altra banda. 2 i 10 s'actualitzem la informació amb Fèlix Lluch. Fins ara.

0: Radio Xàtiva.
1: La ventana de Xàtiva és un espacio para la actualidad.
2: Recordem a aquestes hores, a les 7:34, que estan resolent-se els problemes i, per tant, paulatinament...
1: Para les entrevistes culturales i humanes.
2: Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Raval. Hola, Miri, què tal, com estàs?
3: Hola.
2: Tot bé?
3: Bona vesprada. Bé, sí, seguim endavant. Com diu Estelles, així em pariré i assistim.
2: Això és.
1: I, sobretot, para la opinión. Para todas las opiniones.
4: Y es la capacidad de prendre distància i de donar-nos perspectiva de les nostres vides.
5: Són el record amb el seu bullici i també de les festes majors i patronals de tants pobles de
6: les nostres. D'arròs al forn o el sabor de l'art nadí no s'hagi escampat més del compte.
7: Les gotes de pluja anuncien la tardor, que el paisatge es transforma, encara que a simple vista tot
8: sembla. I tot estava com sempre, la mateixa olor i...
1: La ventana de Xàtiva. De lunes a viernes a las 7:20, con Jordi Company.
0: A un año de las elecciones municipales de mayo de 2027, Radio Xàtiva Cadena Ser ha preparado una programación especial. Del 18 al 22 de mayo, los representantes de los partidos políticos con representación local se pasan por Hoy por Hoy Xàtiva y Comarcas para hacer un análisis a un año de las urnas. Roger Cerdà, Marcos Sánchez, Amor Amorós y Francisco Suárez conversarán con Jordi Company sobre cómo afrontan el camino hacia las próximas elecciones locales. Escúchalo en nuestro Hoy por Hoy a través del 94.6 FM, radioxàtiva.es o la nueva app de la SER. Radio Xàtiva Cadena Ser, el poder de la conversación.
1: Y a partir de las 7:20 de la tarde, la ventana de Xàtiva y Comarcas con Jordi.

0: Bé, poques cançons recorden tant, veritat, a l'estiu, i ens estan informant, ho acabem d'escoltar, els meteoròlegs, a partir de demà ja ve la calor, i sembla que la cosa no va en broma, vindrà la calor i ja es mantindrà, així, a Xàtiva i les nostres comarques. I front a això, doncs estan començant ja algunes piscines, tant privades com públiques, doncs a posar-se les piles dels ajuntaments per a tindre-les enllestides ja per a pràcticament unes setmanes, per al mes de juny la majoria d'ells, i n'hi ha altres que fins i tot van d'avançada i ja trauen els abonaments i ja tenen clares més coses. És, per exemple, la piscina de Vallès, que sabem que és una piscina que utilitza, per descomptat, la gent de Vallès, però també molta gent que no és del municipi i que va allí per moltes qüestions. Cadascú les seues tindrà, no? Però sabem que és una piscina molt transitada i per això volem saludar esta vesprada al seu alcalde, José Javier Cisternes, alcalde de Vallès. Què tal? Bona vesprada.
1: Hola, què tal, Jordi?
0: Ja teniu la piscina ja quasi ingestida o què? Com està el tema?
1: La piscina encara no està ingestida. El que sí que han fet ha sigut traure tota la informació, mm-hmm. perquè ja hi havia gent que preguntava per a fer els aniversaris allí, quin dia obria la piscina, en fi, ja quan toca un poquet la calor, quan ve un poquet de calor i ja les previsions ja marquen calor, sí. Ja hi ha gent que li pica tot i comença a preguntar i comença a telefonar, i bueno, pues nosaltres el que han fet ha sigut donar tota la informació, mm-hmm. i bueno, pues qui vulgui ja també adquirir el pas, l'abonament, pues, el pot adquirir ja, i si no, pues, més endavant, que hi ha temps encara també.
0: En este sentit, comentem una miqueta més o menys, com estan els abonaments, com s'han de demanar, perquè com bé deia jo adés, és una piscina molt transitada en estiu.
1: Sí, nosaltres tenim una piscina que tal volta és sobredimensionada per al poble, i el que fem és pues, això, acollir a molta gent o gran part de la gent dels pobles veïns, de Xàtiva, inclús de Canals també, d'Alcúdia, dels pobles del voltant, que, bueno, que troben en Vallès pues, un lloc natural, segur que està en l'entorn del riu, hi ha, pues, al voltant hi ha molta vegetació, hi ha molts arbres, en fi, és un entorn fantàstic, on tenen també la pista esportiva al costat, tenen un aparcament a la Porta, tenen també servici de bar quiosc, aleshores tenen un lloc on esplaiar-se, perquè és un recinte prou gran, on tenen pues, hamaques també gratuïtes, i bueno, també estem acabant de fer l'obra de la zona verda, que és annexa, mm-hmm. on va també una tirolina, un crocòdrom...
0: Tot això per aquest estiu, alcalde?
1: Sí, sí. Bueno, a veure...
0: Si tot va bé, no?
1: Me fa un poc de por dir-ho exactament, perquè, a veure, en principi sí, en principi ha d'estar enllestit per a aquest estiu, i això és el que nosaltres volem. Tu saps que al final, malauradament, hi ha voltes que les obres se compliquen, però en un principi la zona annexa de la piscina va convertir-se en una zona verda amb tirolina, rocòdrom, com t'he comentat, un parc de calistènia, hi haurà un pipicant també, hi ha uns xocs de gimnàstica que ja estaven, unes zones unes taules de pícnic, bueno, una zona d'arbres, d'ombratge i de... Bueno, pues serà una zona, jo crec que també pues, que complementarà un poc i ser atractiu que tenim nosaltres al costat del riu com una zona d'oci o d'esbarjo o una zona verda.
0: Sí, alcalde, més o menys, si ens pots contar ja preus d'abonaments, també per a que la gent vagi fent-se una idea, i després ja parlem de com, on i quan, però primer, més o menys, preu?
1: Sí, a veure, els abonaments, el que és els abonaments estan al voltant de 50 euros, val? Depèn també de si eres pensionista, en fi, si vius al poble és un pel·lícul més econòmic, però bueno, no és pràcticament igual, encara que és un pel·lícul més econòmic.
0: Sí.
1: I, però
0: és lògic, també, sí, sí.
1: Sí, està al voltant de 50 euros. I després, el que és l'entrada individual, pues, són 2 euros, 2 euros i mig, depèn també d'aquesta mateixa circumstància. Aleshores, jo crec que és un preu que nosaltres des de fa 10 anys no l'hem tocat, no l'hem variat, amb la qual en tot el que ha pujat tota la inflació, tots els preus, realment hi ha que dir que les piscines totes són deficitàries en un sentit molt ampli, vull dir, nosaltres intentem que no siga tan deficitària pues, en l'entrada de gent de fora, però realment, si realment qualsevol poble posarà en venda els abonaments al que hauria de ser, estaríem parlant del doble o el triple del que valen els abonaments. A veure, jo crec que és un... Prestem tots els ajuntaments, en aquest sentit, jo crec que un servei molt bo, en sentit que bueno, tens tot l'estiu una piscina municipal, també tens els vestidors, tens aigua calenta per a dutxar-te, vull dir, és que, clar, has de fer tractaments de l'aigua, tractaments de la legionel·la en els vestidors, vull dir, reparacions, l'aigua, la llum, les 24...

0: La mentira, no? Me sembla que era res.
1: I hi ha gent que ha comprat l'abonament. Doncs pues mira, ha d'entrar en la pàgina web de l'Ajuntament de Vallès i ahí està el número de compte, fer una transferència i anar a replegar el passe. Evidentment, ha de portar els documents que ahir requereixen i per a replegar-lo. I ja està, simplement fer una transferència al número de compte de l'Ajuntament i bueno, pues presentar, si és pensionista, els documents que calga i bueno, pues, ja està, i replegar-lo i poc més. I a gaudir de l'estiu, la veritat que nosaltres el que desitgem és que vinga molta gent a Vallès i que també ens ajuden a mantenir esta piscina que bueno, pues és un buque insignia de la comarca i jo crec que ens ajuden un poc entre tots a mantindre-la.
2: I que així continuï siguent. José Javier Cisternes, alcalde de Vallès, gràcies per estar amb nosaltres a la ventana de Xàtiva i Comarques i que passeu en definitiva un molt bon estiu i si pot ser a la vostra piscina, si n'hi ha lloc per a tots, millor que millor. Una abraçada.
1: Moltes gràcies, vinga.
2: Adéu.
1: Adéu.

0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: ¿Eres óptico o optometrista? En Óptica Vicente Sancho, en Xàtiva, te buscamos. Únete a un equipo profesional en una óptica de referencia. Si buscas estabilidad, buen ambiente y un proyecto de futuro, envía tu currículum hoy mismo a primeravicentesancho@hotmail.com o por WhatsApp al 665-590-960. Óptica Vicente Sancho, en Xàtiva.
0: A un año de las elecciones municipales de mayo de 2027, Radio Xàtiva Cadena Ser ha preparado una programación especial. Del 18 al 22 de mayo, los representantes de los partidos políticos con representación local se pasan por hoy Xàtiva y Comarcas para hacer un análisis a un año de las urnas. Roger Cerdà, Marcos Sánchez, Amor Amorós y Francisco Suárez conversarán con Jordi Company sobre cómo afrontan el camino hacia las próximas elecciones locales. Escúchalo en nuestro Hoy por Hoy a través del 94.6 FM, radioxativa.es o la nueva app de la SER. Radio Xàtiva Cadena SER, el poder de la conversación. La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
2: Ventana que cerramos a las 7:37, como cada lunes, con Laura Martínez y su píldora de opinión. Nos volvemos a escuchar mañana. Saben que tienen toda la información, como siempre, actualizada en radioxativa.es, en la nueva app de la SER. Mañana bien prontito, 7:20, 8:20 de la mañana, con Félix Yuc en los matinales. Hasta entonces, adiós.
3: Qué difícil és parlar estos dies d'educació i mantindre la calma, però sempre rebem l'ajuda d'algun element que ens pot ajudar a centrar-nos en el que és realment important, i és que una de les demandes més sol·licitades per tots els docents estos dies és que volem unes mesures d'inclusió per a poder atendre a tots i a totes. I en aquesta inclusió no només parem atenció a les persones que necessiten un aprenentatge especial perquè tenen algunes carències en algun moment del seu procés d'ensenyament-aprenentatge, sinó també a aquelles persones que necessiten un aprenentatge extra. I me quede en eixe extra. I és que avui esta píndola és per a Irati Merino Richard, una alumna extraordinària. Una alumna de quart de l'ESO que este cap de setmana s'ha proclamat guanyadora amb el seu equip en uns premis que el que fan és distingir el talent. Technovation Girls és un programa internacional que anima a

0: xiquetes i joves a convertir-se en líders tecnològiques i emprenedores, i ho fan a través del desenvolupament d'aplicacions mòbils en impacte social. Irati, has guanyat. Enhorabona, el premi te l'han entregat a la Universitat Politècnica de València, però des de Xàtiva també te mostrem la nostra enhorabona. Has de seguir així, has de seguir avant, i has de ser un referent per a totes les persones que, com tu, sou extraordinàries.
1: La ventana de Xàtiva i comarques, con Jordi Company.